0: per un concert que convida a la reflexió, però tot des d'una perspectiva d'un concert amb molta varietat d'estils, molt ameno d'escoltar, perquè anem a tindre diferents col·laboradors d'una qualitat indiscutible, però a més que són de casa, i d'alguna manera que la música ens convide per això a ser conscients del món en què vivim, que és un món molt rebolicat, però a la vegada que la gent disca disfrutar un ratet amb nosaltres a la Plaza Mayor, com dies, sí. Mm-hmm.
1: Bueno, este concierto tiene también una característica, que es el lugar donde se va a interpretar, porque la banda vuelve a la Plaza Mayor, aunque la Plaza Mayor, digamos que es la plaza a estrenar por parte del director de la banda en estos conciertos de verano.
0: Sí, així és. A mi em fa molta il·lusió el concert, però moltíssima, per el repertori, per tot el treball que han fet, i sobretot també perquè serà el meu primer concert en la Plaza Mayor, ja que antigament la banda sempre feia allí els concerts d'estiu, després molts d'ells han desplaçat al paratge de Vila Rosario, que és un paratge molt bonic, però un poquet desagraït per a la sonoritat i per a lo que és la banda, perquè sí o sí en Vila Rosario una nit d'estiu s'ha de sonoritzar i demés. I realment tornem a la plaça, que és un poquet més recollida, és un poquet més menuda que l'espai de Vila Rosario, per supost, però d'alguna manera busquem eixa sonoritat bonica, ese auditori natural que són els edificis de la plaça, i també, per què no dir-ho, perquè en aquesta ocasió la plaça no serà només un escenari, que serà també una part dels intèrprets del concert, serà la pròpia plaça. I ens fa molta il·lusió. A més, serà en entrada lliure per a tot el món, no cal adquirir entrar. Mm. Hi haurà un munt de caires, no sé exactament quantes caires ens cabran ahir, però per els voltants, per qualsevol raconet, en qualsevol lloc, la gent podrà estar y acompañarnos en la plaza, que esperemos que la posen de goma a goma y disfruten just del concert. Plaza. Sí,
1: el escenario servirá también precisamente para que alguna de esas composiciones suene, digamos, de la forma que se ideó en su momento, ¿no? Pues no estamos hablando de, por tanto, un espacio abierto, y hay composiciones que tienen que sonar en un espacio así, ¿no? En la plaza, sí, o en una plaza como la Mayor.
0: Sí, bueno, en esta ocasión, como ya hem comentat y tal, el concert Guerra i Pau, una de les obres principals que té el nostre concert enguany, és el tancament del concert en la monumental obertura de Tchaikovsky 1812, en la qual farem partícip, com dia abans, a la plaça. Tchaikovsky la va concebir també a Xina, en un moment donat de l'obra sonen campanes d'església, sonen canonades i alguna que altra sorpresa. I tot això, pues, en el final del concert ho tindrem en la plaça, i d'alguna manera les campanes, que no fa molts anys es van canviar així a Banyeres de Mariola, en aquest concert les campanes tocaran amb nosaltres i col·laboraran en el concert. Esperem que siga un final espectacular del concert y os convidemos a todos que vinguen a escoltarnos.
1: Sí, pero antes del final hablemos también del principio y también de los diferentes momentos que va a tener el concierto, en el que sobre todo hay colaboradores, además de la propia banda, colaboradores de casa, ¿no? De gente de Balleres que tiene mucho que decir, cantar y contar.
0: Es un concert que busca això, peces relacionades en la guerra, en la pau, però buscant, per suposar, com diu el lema del concert, que els ecos de batalla em servisquen com a himnes de reconciliació. El concert serà conduït per un actor que farà de presentador, però donarà fil conductor a tot el que anem escoltant. I, com dies abans, sí, tenim col·laboradors de luxe, d'una qualitat indiscutible, però que, a més, són de quilòmetre zero. Són de casa, d'ací de Banyeres, de la banda i del poble. Tindrem dos cantants, que són Paloma Martínez i Alexis Jornet, soprano i tenor, que cantaran en dos de les peces, cantaran en La súplica per al futur del món i en Música per l'enyor. A més, tindrem el cor de veus blanques del conservatori, el cor de xiquetes del conservatori de Banyeres, que actuaran en What a Wonderful World, que és una cançó que va popularitzar
1: Louis Armstrong.
0: Mm-hmm. I també participarà el cor de veus blanques en Celtic Child. Celtic Child, a més, també participarà Paloma, la soprano. Després tindrem també la col·laboració de Miguel Antonio Davao, que és un professor de conversa d'anglès filipino, que està així afincat en Banyeres ja fa un temps, que estava treballant en l'Institut de Banyeres, i és un violinista excepcional, és molt bon violinista, i amb ell interpretarem també La llista de Schindler. És una peça també relacionada amb la guerra i molt, molt emotiva. Després, també, a part dels que he comentat, interpretarem la fanfàrria per l'home comú, de Aaron Copland. Serà la que obrirem el concert. Interpretarem la banda sonora de La vida és bella, de Nicola Piovani, que també és una altra pel·lícula basada en la Segona Guerra Mundial. Com dia, també farem La súplica per al futur del món, que és una obra per a banda soprano i tenor. Imagine, de John Lennon, una versió per a banda també espectacular. Crec que no em deixa cap. Ah, sí, també L'O Fortuna, del Carmina Burana, també l'interpretarem, que és una música que no està... En principi no té massa a veure la guerra i en la pau, però sí que és una música que s'utilitza sempre per a evocar la batalla, la tensió, els moments estos èpics de batalles i demés, i en això pues, també recollir un poc més de repertori al voltant de la temàtica que fem. És un concert amb molt de significat. És un concert, pense que, d'una qualitat indiscutible dels autors i també del treball que ha fet la banda estos mesos. I els col·laboradors han treballat també magníficament, que crec que em deixava uno, que és el dolçainer Rafa...
1: Vicedo, dolçainer, Rafa Vicedo.
0: Rafa Vicedo, que també col·laborarà amb nosaltres en la de Música per l'Enyor, que és un esbós sinfònic del mestre Pasqual Vilaplana, amb les veus d'Alexis Paloma, i la dolçaina de Rafa també és una peça super emotiva, super bonica, i crec que el públic ha disfrutat-la molt. Bueno. I com dia antes, la guinda del pastel serà l'obertura 1812, que és una peça molt difícil per a la banda. Tocar-la, interpretar-la bé és molt complicat, i hem treballat moltíssim per oferir una versió el més digna possible. Creiem que anem a fer-ho molt bé i creiem que anem a fer disfrutar molt al públic, i com dic, espero que sigui un final espectacular on la plaça siga... Y sería también un intérprete más de esa monumental obra.
1: Bueno, pues un concierto, como se suele decir, muy currado, ¿no? Para el que se está preparando la Sociedad Musical de Bañeres de Mariola para ese momento especial, 11 de la noche, este viernes en la Plaza Mayor. Y a partir de aquí, ya unos días de vacaciones, al menos unas semanas, hasta la próxima cosa, ¿no? Que se tenga en mente,
0: sí,
1: que será fiesta, seguramente.
0: Yo, ¿no? Des d'ací també voldria posar en valor la feina de tots els músics de la banda, perquè aquests mesos realment s'han embarcat en un concert que crec que el públic va disfrutar-lo molt, però no és el concert d'estiu a l'ús, que moltes vegades música un poc més lleugera, un poc més fàcil. Sí que és de veres que el repertori, tot el repertori del concert no és d'una gran complexitat, però sí que té molta feina per a preparar-se, i l'obertura de Tchaikovsky sí que porta molta feina, i sé que la gent ho ha treballat molt. Està amb molta il·lusió de fer una magnífica versió de l'obra, i sí, serà el final de temporada, des de Santa Cecília fins a este concert. La banda haurà fet esta temporada un total de 7 concerts, que són moltíssims per una banda amateur, perquè per unes coses i altres poden haver compromisos al llarg de l'any de concerts o mitjos concerts que hem hagut de fer durant la temporada, i han sigut, com dic, un total de 7, i realment els músics mereixen tenen per davant un merescudíssim descans ara en el que queda de juliol i en agost, que sí que treballarem només una miqueta per a preparar coses de carrer, i sí, pararem una miqueta que ja ens toca.
1: Bueno, pues el concierto Guerra y Pau, este viernes 11 de la noche en la Plaza Mayor de Bañeres de Mariola, con la Sociedad Musical de Bañeres, que dirige Enrique Alborch, con quien hemos hablado en esta nueva oportunidad. Enrique, pues muchísimas gracias, que la banda suene bien, seguro que lo hace, y hasta el próximo concierto, que será más pronto que tarde.
0: Gracias a vosotros, será muy bonic, pues esperem a tots, será bonic per la banda, per els col·laboradors i per la localització del concert, de veres, pues esperem.
1: Movimiento Pintura Viarense inaugura mañana sábado la exposición colectiva que marca el fin de curso. Es la 33 edición de un evento que se ha configurado como una de las actividades fijas del calendario cultural de Viar. Esta muestra, con casi todos los estilos posibles, se podrá ver hasta el próximo día 9 de agosto, desde mañana sábado, con la inauguración que será a las 13 horas, en los horarios habituales de apertura de la Casa de Cultura. Habrá también oportunidad de realizar una visita aprovechando todos los actos culturales en el recinto. Esta exposición fin de curso y colectiva cierra el curso, la temporada en Viar, en espera de la nueva, que ya será en septiembre, y cuenta con la colaboración de Conervi y el Ayuntamiento de Viar. Y en Caudete, recordemos que el NUM School Brass Festival continúa esta noche con la actuación de Galicio Brass Quintet and Friends, con la participación estelar de Elmer Churampi y Juan San Juan, que ofrecerán un concierto de primer nivel. La entrada es libre, 10 de la noche, hoy en la Plaza de Toros Arenas de Caudete. Tenemos en este momento 40 grados en la calle, mucha precaución con el calor. Seguimos en Radio Villena, continúa hora 14.